0: El govern atribueix el creixement en un 5% de l'atur el mes de juliol a la regularització massiva d'immigrants promoguda pel govern central.
1: L'executiu assegura que des de l'inici del procés ja té comptabilitzades unes 600 altes de persones estrangeres com a demandants del SOIP, especificant que s'han acollit a la regularització. La consellera de Treball, Catalina Cabré, es mostra preocupada pels efectes que tingui aquest increment en els serveis que ofereix el SOIP.
2: Ara mateix tenim inscrits amb el Còdic de Regularització Extraordinari 587 persones dins d'aquest mes de juliol. Hi ha que dir que aquestes persones ens preocupa perquè el 90,8% es troben en situació d'atur i el 86,7% just han assolit estudis primaris.
0: Més de 600 convidats van assistir a nit al Palau de Marivent a la tradicional recepció reial que els monarques ofereixen cada estiu a representants de la societat balear i que per segona ocasió va comptar amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia, juntament amb la reina emèrita Sofia.
3: En el que ha estat la primera imatge dels membres de la família reial junts durant la seva estada a Mallorca, la recepció va estar encapçalada pels principals representants de les institucions de les illes, entre ells la presidenta del Congrés, Francina Armengol, la presidenta del Govern, Margalida Proens, el president del Parlament, Gabriel Lecent, el delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez, i el balde de Palma, Jaime Martínez. També varen desfilar altres personalitats com Joan Oliver Fuster, medallador de Foment del Turisme, Jordi Orrach, Premi Ramon Llull i l'actriu Laura Pons, entre molts altres. La recepció va estar molt marcada per la calor i la humitat, un fet que va permetre rebaixar l'etiqueta i la majoria dels assistents anaven vestits amb una guayabera. El càtering va córrer a càrrec dels xefs Maca de Castro, Marga Coll i Santi Taura.
0: Temps ara per la informació esportiva.
4: El Mallorca s'enfrontarà avui pel trofeu Ciutat de Palma contra el PSG a Somos. Serà la presentació davant l'afició del nou tècnic, Luis García, que seurà per primera vegada a la banqueta de l'estadi mallorquinista i també dels nous fitxatges d'Arnau Tena, Suma Joro, Alex Sala, Adri Fuentes, Arnau Puigmal i Antonio Roca. Per al PSG serà el primer partit de la pretemporada i arriba amb les baixes dels principals jugadors. Alguns s'acaben d'incorporar als entrenaments i d'altres encara continuen de vacances per haver disputat el Mundial, com Dembélé, Doué o Fabián. En qualsevol cas, serà un trofeu Ciutat de Palma de primer nivell contra l'actual campió de la Champions i per al qual s'han exhaurit totes les entrades. El partit serà a les 9 del vespre. El Mallorca, Mojica, encara no ha tornat a entrenar i, de fet, s'espera que el colombià acabi trobant una opció per sortir del club. Ahir tampoc es varen exercitar Bergstrom, Puigmal i Olaizola. En aquest darrer cas, tot sembla indicar que el central se'n va del club per jugar a l'Eldense.
0: Moment ara de repassar les portades de la premsa. El Diari de Mallorca destaca que moren 17 migrants després de 15 dies a la deriva en una pastera cap a Mallorca. La fotografia de portada per la recepció reial a Marivent, un esquema pràcticament idèntic al d'última hora, que destaca que al Manco 19 morts en dos naufragis a la ruta d'Algèria a les Balears. La fotografia també per la recepció de Marivent, el rei saluden a la societat balear. El periódico d'Ibiza, per la seva banda, destaca que les noves línies d'autobús d'Ibiza sumen 5.500 passatgers més al dia i dedica també la portada a la recepció de Marivent. El Diari d'Ibiza, per la seva banda, destaca que Proens demana una actuació urgent després de la mort de 19 migrants, i el Diari de Menorca destaca que un jove tombat a l'asfalt mor atropellat a metres de l'aeroport. Asseguren que denuncien que és una pràctica ja habitual per aturar els taxis, afirma el diari. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem amb més informació local a les 8:45 minuts a Ràdio 5.
5: Són les 8, les 7 en Canàries.
6: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ceuta no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes no acompañados. Sus servicios están sobresaturados y no pueden prestarles ayuda humanitaria a los que están en la ciudad autónoma. Solo la semana pasada entraron en torno a 1.000, pero es difícil cuantificarlos porque muchos vagan por las calles, otros están escondidos por miedo a ser deportados, a ser devueltos a sus países de origen, aunque la ley impide las devoluciones de esos niños. El gobierno central, con la ley de extranjería en la mano, dice que esos menores tienen que ser acogidos por el resto de comunidades, redistribuidos. Elma Saiz es la ministra de Migraciones.
8: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.

0: l'Alfonso Rodríguez i el balde de Palma, Jaime Martínez. També varen desfilar altres personalitats com Joan Oliver Fuster, medalla d'or de Foment del Turisme, Jordi Orrac, Premi Ramon Llull i també el cantant Jaume Anglada, entre molts altres. La recepció va estar molt marcada per la calor i la humitat, un fet que va permetre rebaixar l'etiqueta i la majoria dels assistents anaven vestits amb una guayabera. El càtering va córrer a càrrec dels xefs Maca de Castro, Marga Coll i Santi Taura.
1: Temps ara per la informació esportiva.
2: El Mallorca s'enfrontarà avui pel trofeu Ciutat de Palma contra el PSG a Son Moix. Serà la presentació davant l'afició del nou tècnic, Lluís García, que seurà per primera vegada a la banqueta de l'estadi mallorquinista. I també els seus nous fitxatges, Arnau Tena, Sumajoro, Àlex Sala, Adri Fuentes, Arnau Puigmal i Antonio Roca. Per al PSG serà el primer partit de la pretemporada i arriba amb les baixes dels principals jugadors. Alguns acaben d'incorporar als entrenaments i d'altres encara continuen de vacances per haver disputat el Mundial com Dembélé, Doué o Fabián. En qualsevol cas, serà un trofeu Ciutat de Palma de primer nivell contra l'actual campió de la Champions, per al qual s'han exhaurit totes les entrades. El partit serà a les 9 del vespre.
1: I avui a la Cultura es parla d'una de les bandes que va revolucionar la música electrònica. Calvià rebrà la banda alemanya Kraftwerk, que visita l'illa per oferir el seu únic concert enguany a l'estat. Serà avui a les 2 del vespre al recinte Mallorca Live Festival.
3: Coneguts pels seus sons experimentals i pels seus concerts, en els quals l'experiència audiovisual també forma part de l'espectacle, aquesta és una oportunitat per veure una banda que dura més de 5 dècades influenciant el món de la música electrònica. I a Eivissa, les festes de la Terra ja estan en marxa i avui vespre al passeig de Vara de Reis podrà gaudir de dos concerts, a les 9:30 Billy Flamingo i a les 10:30 Estàtues de Sal, una banda de pop-rock que després de la seva tornada als escenaris cada concert genera una gran expectació.
1: I canviem a cinema. Avui a les 9 del vespre, nova sessió a la fresca al Parc de les Estacions de Palma.
3: En aquesta ocasió, amb la pel·lícula Cirat, una coproducció franco-espanyola guanyadora de diversos premis Goya. La cinta narra l'odissea d'un pare en la recerca de la seva filla desapareguda al Marroc en el context d'una rave.
4: Ràdio 5, tot notícies.
1: I quan són les 8:59 minuts, és moment de conèixer les previsions informatives del dia.
5: A Eivissa celebra la festivitat de la patrona Santa Maria de les Neus amb missa solemne a la catedral i l'entrega de la medalla d'or de la ciutat al pediatre Eladio Merino Tàpia. La plataforma Mainstream Més Vida anuncia noves accions. El grup socialista de Palma presenta propostes en memòria democràtica.
1: I com és habitual, abans d'acabar, us contem una bona notícia. Fins a 81 llits de la Mare de Déu es mostraran a Mallorca per l'Assumpció. 24 d'ells a l'Església de Palma i altres 57 a diferents parròquies de l'illa. Podeu consultar els horaris d'exposició i el programa complet d'activitats a la web i xarxes de Mallorca Sacra, del Bisbat i del Consell de Mallorca. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem amb més informació local a Ràdio Nacional d'Espanya a partir del butlletí de les 10.
6: Son las 9 de las 8 en Canarias.
7: Radio 5, todo noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Elena Guijarro.
6: Buenos días. Unos 1.000 menores desbordan los sistemas de atención y acogida en Ceuta, que ya estaban totalmente colapsados antes del pasado jueves, cuando una avalancha de personas entró desde Marruecos. La atención a esos niños, a esos adolescentes, es ahora el dardo del enfrentamiento político. El gobierno llama a la responsabilidad y a la ley de extranjería para la redistribución de esos menores entre las distintas comunidades. Las gobernadas por el PP adelantan su no, también advierte Junts en Cataluña, y mientras discuten en los despachos, en las calles de Ceuta, esos niños, esos menores, tratan de seguir adelante, de sobrevivir a todo lo que llevan a sus espaldas. Catalina Perazzo, Save the Children, aquí en Radio Nacional.
8: Hemos visto imágenes de niños y niñas siendo acompañados, ¿no?, a la frontera, y nos han contactado casos particulares que ha sido así. Entonces nos preocupa que no se esté haciendo ¿no?, que no se esté siguiendo el procedimiento establecido, que tiene que ser individual y en el interés superior de cada niño y cada niña. Si se va a llevar a cabo ese retorno, ¿no?, que tiene que ser voluntario y con garantías.
6: Las últimas cifras oficiales confirman que son unos 1.200 los migrantes que todavía siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado jueves. Más de 72.000 personas cruzaron la frontera.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, 25 persones volen denunciar la policia per les càrregues del 26J. La majoria varen patir contusions, 15 d'ells varen necessitar atenció mèdica, 2 van tenir cops al cap i un d'ells va patir una hemorràgia cerebral. Els afectats estudien si les denúncies seran individuals o si també en faran una de col·lectiva. Una de les afectades coincideix que les càrregues van ser inesperades.
2: Tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estaven fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada i em van donar a mi també, a la cama.
1: Avui és dimecres, 5 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Neu Gil. Nou rècord de l'índex de pressió humana.
3: El mes de maig de mitjana hi va haver 1.760.000 persones cada dia a l'arxipèlag, una xifra que supera en un 3,3% la mitjana de l'any anterior. El major registre en un sol dia fou de 1.860.000 persones, és a dir, 36.000 persones més que l'any anterior.
1: Salvament Marítim cerca més supervivents a la mar.
3: Hi ha una desena de desapareguts de la pastera que va naufragar dilluns i de la qual ahir se'n va rescatar 17 persones. José Ramón Crespí és el cap de Servei de Salvament Marítim a les Balears.
4: El dispositiu de la recerca avui continua. Tenim dues embarcacions a la zona. El buc de salvament marítim Marta Mata, de 40 metres d'altura, que té base normalment a Palma, i la salvament Libertas en base a Porta Portals. Estan realitzant una recerca avui de matí i avui a hora baixa seguirem amb la salvament Mimosa, que sortirà de Porta Colom.
1: Satse denuncia la pressió que pateixen les infermeres.
3: Només a Sant Llàtzer, entre 30 i 35 malalts esperen cada dia pendents d'ingrés a urgències. El sindicat reclama la implantació d'urgent d'un plus de difícil cobertura per a Mallorca. Víctor Uzaínos és el delegat del sindicat Satse a l'hospital.
5: Tot el mes de juliol, principi de juliol, ha hagut una sobrecàrrega molt per damunt de la normal a urgències de Sant Llàtzer. Tenim més o manco un 30-35 pacients pendent d'ingrés pràcticament a diari. Això vol dir que costa molt que aquests malalts puguin a les plantes d'hospitalització.
1: I a Calvià, tot a punt per les festes, una vegada s'ha resolt la polèmica.
3: Les colles podran utilitzar finalment la pinada de Santa Ponça, com s'havia fet sempre després de rebre in extremis l'autorització del govern. El batle és Juan Antonio Mengual.
6: El que hem hagut de fer des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Calvià hem refet el mapa de protecció de l'espai d'una. I ens han donat, diguéssim, un ús, no pot ser per sempre, sinó un ús temporal, i per tant molt satisfet, i ara concentrats i preparats per preparar-se les millors festes.
1: I en els esports?
3: Tot apunta a Sant Moix per a la disputa del trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca s'enfronta al campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, un equip de Luis Enrique que arribarà sense els mundialistes, encara de vacances. Però en la presència d'estrelles com el georgià Kvaratskhelia o l'equatorià William Pancho. Per al Mallorca serà la presentació davant l'afició del nou tècnic, Luis García, i dels 6 nous fitxatges. Les entrades ja estan exaurides.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Núria García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis continuen altes a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran 34 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui continua el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però aquesta tarda a l'interior de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Demà dijous, temperatures amb pocs canvis. Es marcaran màximes de 33 graus a Palma i a Maó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Continuarà el sol i el cel clar, però durant la tarda a Mallorca possibles ruixats. Temperatures mínimes de 26 graus a Formentera, 25 a Palma i 24 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb la temperatura que tenim ara mateix a les principals ciutats de l'arxipèlag. Per exemple, són 31 graus a Maó, 33 a Palma, 31 també a Eivissa i, finalment, 30 a Formentera. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem, com és habitual, cada dia amb tota la informació local al Radio Diari Migdia a partir de les 2:10. Ara us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: De Ceuta este miércoles sigue la polémica por el lujoso ático que compró la Comunidad de Madrid para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo usara como oficina durante las obras en la sede del gobierno en la Puerta del Sol y que después ha puesto en venta. Hoy el periódico El País revela que la comunidad pagó 6,3 millones de euros por el inmueble. La presidenta acaba de comparecer tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios. Paco Arjona, ¿qué ha dicho Ayuso? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, pues lo que dice la presidenta regional es una vez más que delega toda esa operación inmobiliaria en la empresa pública Planifica Madrid, que es la que realiza la inversión inmobiliaria tanto del ático de Chamberí como de las otras viviendas de Gran Vía, otras cuatro, de las que se ha ido hablando estos días como de un único lote a la venta para paliar los daños del incendio en la Sierra Oeste de la comunidad. Dice la presidenta regional haber visto o que la gente sabe perfectamente dónde puede vivir y dónde trabajar.
2: Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado el primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuestan, pues hacer lo mismo.
1: Además, califica de poco inteligente buscarse una casa de la que asegura no se podría en ningún caso esconder.
0: Pues precisamente por los estragos de ese incendio en Madrid. Seguimos el repaso a la actualidad. Marta Mazagatos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rosa. 14 días después de ese fuego que casi confluye con el de Ávila, el peor de nuestra historia, los últimos evacuados de urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y de Pelayos de la Presa han podido volver a ver sus chalés. Con ellos está Josefina Maestre. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Estamos recorriendo algunas de las urbanizaciones a las que desde ayer por la tarde han podido acceder los vecinos. El fuego caprichoso ha dejado intactas algunas casas, mientras otras han quedado muy afectadas.
5: Que mi casa está totalmente destruida, están las cuatro paredes y que no ha quedado absolutamente nada.
6: La casa destrozada, completamente.
7: Tanto la casa como toda la parcela está totalmente calcinada. No ha quedado, vamos, queda algún resto de vegetación, pero prácticamente todo está abrasado.
4: Algunos vecinos incluso se plantean la posibilidad de marcharse de la zona.
8: A lo mejor ha sido un aviso de llegó la hora de irse. No lo sé, lo tengo que valorar todavía. Pero bueno, lo primero es recuperar la electricidad, el agua y todo eso y ya veremos, ya decidiré. O sea, esto ahora mismo es paso a paso.
4: Manifiestan incertidumbre respecto a las ayudas que puedan obtener mientras esperan en las calles la llegada de los peritos que evalúen las pérdidas y la habitabilidad de las casas.
3: Nueva ofensiva de Rusia con misiles y drones en la región de Kiev, 17 muertos, decenas de heridos, y coincide con un incidente bajo investigación en el aeropuerto alemán de Leipzig. Fran Sevilla, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Sí, un incidente aún confuso que se sigue investigando y que ha paralizado durante algunas horas el tráfico aéreo en el aeropuerto de Leipzig. La pasada noche el gobierno alemán ha confirmado que se ha hallado un dron con un detonador y un sistema explosivo cerca de un avión Antonov ucraniano. Además, previamente, otro avión alemán de la empresa DHL chocó ligeramente al despegar, aparentemente con ese mismo dron, y tuvo que desviarse y hacer un aterrizaje en el aeropuerto de Hannover. Según las autoridades alemanas, se desconoce el origen del dron y en su interior había ese detonador, aunque se trata de un sistema de explosivo muy rudimentario. De momento se está a la espera de tener más información al respecto.
3: De nuevo aquí, la policía investiga en la localidad barcelonesa de Tona el accidente anoche de una atracción de feria. 5 menores han tenido que ser atendidos en el hospital. Lorena Enns, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y los Mossos investigan las causas de un accidente en una atracción de la feria del municipio de Tona, en Barcelona, que ha causado 9 heridos, 8 de ellos menores. Según las primeras informaciones, la puerta de la atracción de la olla, que gira sobre sí misma, se abrió cuando estaba en marcha, golpeando a la gente que esperaba en la cola. 5 personas han necesitado traslado a un hospital, 2 de ellas en estado menos grave. A esta hora solo queda ingresada una menor de 13 años que se encuentra en el hospital de San Joan de Déu de Barcelona, pendiente de una intervención por una fractura de pelvis. El Ayuntamiento de Tona ha clausurado la feria y los Mossos han precintado la atracción.
3: Y estamos solo ya a una semana del evento del siglo, así llaman los expertos al trío de eclipses que vivirá nuestro país en los próximos años y que comenzará el 12 de agosto. El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Ciudosa, hoy en las mañanas de Radio Nacional, reivindicaba con humor su carácter histórico.
11: Esto es más importante que el Mundial.
3: También ha pedido precaución con los desplazamientos y ha recordado cómo debemos cuidar la salud de nuestros ojos. Todo lo detallamos a partir de las 2:30. Mientras, el IBEX 35 se supera a sí mismo, nuevo máximo, salta de los 20.100 puntos. Los mercados miran a Irán y a la presentación de resultados empresariales. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El IBEX vuelve a marcar récord, suma ahora mismo un 0,4% y se sitúa por encima de los 20.100 puntos. El resto de bolsas europeas se mueven muy poco, con la vista puesta en el estrecho de Hormuz. Hoy el petróleo Brent repunta ligeramente y vuelve a cotizar por encima de los $80 por barril. Y en Wall Street destaca SpaceX. Anoche presentó resultados con un enorme aumento del gasto en inteligencia artificial y este factor lleva a que se hunda más de un 10% en la preapertura de la bolsa neoyorquina.
0: Y en los deportes, el Real Madrid está cerca de anunciar un nuevo fichaje. Juanma Pérez Moya, buenas tardes.
12: Buenas tardes, sí, el más caro de su historia. Entre 130 y 140 millones de euros pagarán para contratar definitivamente a Jan Diomande. Mientras, Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina y el Atlético de Madrid hace una oferta por el Cuti Romero. 30 millones de euros por el defensa argentino, por el que también puja el Inter de Milán.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
13: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
14: Bon dia, són les 2:10. 25 persones estudien per ara denunciar la policia per les càrregues després de la manifestació del 26J. La majoria varen patir contusions, 15 d'ells varen necessitar atenció mèdica. Els afectats estudien si les denúncies seran individuals o si també en faran una de col·lectiva. Coincideixen que les càrregues van ser inesperades i no responien a provocacions. Escoltam una d'elles.
15: Tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estaven fent res, que no volien fer res, que només érem allà i ja està. I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada i em van donar a mi també, a la cama.
14: Avui és dimecres, 5 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausa. Nou rècord de l'índex de pressió humana.
16: El mes de maig, de mitjana, hi va haver 1.760.000 persones cada dia a l'arxipèlag, una xifra que supera en un 3,3% de la mitjana de l'any anterior. El major registre en un sol dia fou de 1.860.000 persones, és a dir, 36.000 persones més que l'any anterior.
14: Salvament Marítim cerca més supervivents a la mar.
16: Hi ha una desena de desapareguts de la pastera que va naufragar dilluns i de la qual ahir se'n van rescatar 17 persones.
14: I en els esports?
16: Tot apunta a Son Moix per la disputa del trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca s'enfronta al campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. Un equip, el de Luis Enrique, que arribarà sense els mundialistes, encara de vacances, però amb algunes de les seves estrelles. Per al Mallorca serà la presentació davant l'afició del nou tècnic, Luis García, i dels 6 nous fitxatges. Les entrades ja estan exaurides.
14: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
17: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis continuen altes a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran 34 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui continua el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però aquesta tarda a l'interior de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Demà dijous, temperatures amb pocs canvis. Es marcaran màximes de 33 graus a Palma i a Maó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Continuarà el sol i el cel clar, però durant la tarda a Mallorca, possibles ruixats. Temperatures mínimes de 26 graus a Formentera, 25 a Palma i 24 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
14: Ho dèiem en portada, 25 persones es plantegen denunciar davant dels jutjats les agressions que varen patir per les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística el passat 26 de juliol. En principi, les denúncies aniran dirigides contra els agents implicats, però estudien totes les opcions, fins i tot elevar la responsabilitat als càrrecs polítics.
16: La majoria dels ferits interessats en denunciar varen patir contusions. 15 d'ells varen necessitar atenció mèdica, dos amb cops al cap, un d'ells va patir una hemorràgia cerebral. Els afectats insisteixen en que ja partien cap a casa seva en el moment que varen començar les càrregues. Una d'elles és na Mariona.
18: Fugíem, per dir-ho d'alguna manera, on anàvem d'allà i ens vam sentir com una mica perseguits. És a dir, estàvem venguent per darrere quan nosaltres no estàvem anant, no estàvem mirant cap a ells. Va ser totalment inesperat i pràcticament no vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
16: Una altra afectada coincideix que les càrregues van ser inesperades.
15: tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada i em van donar a mi també, a la cama. I fins i tot el noi del meu costat, que ja estava girant-se, s'estava anant també, o sigui, continuaven donant de manera indiscriminada, sense cap mena de justificació ni explicació de res.
16: 25 persones han contactat amb Menys Turisme, Més Vida, entitat organitzadora de la manifestació, i estan sent assessorades legalment per Alerta Solidària. Plantegen denúncies individuals i una col·lectiva. Álvar Herbalejo, portaveu d'Alerta Solidària.
19: Cas per cas. Nosaltres farem feinances nostres amb el nostre equip legal i cas per cas, si entenem que en alguns casos hi pot haver, hi ha l'oportunitat de posar una denúncia contra responsabilitats polítiques, així ho farem. Però ara mateix la nostra prioritat és identificar en els agents de la policia espanyola que varen colpejar els manifestants i focalitzar les denúncies aquí. Però tot encara continua obert.
16: Diu que qualsevol ferit pot contactar amb ells per sumar-se a la denúncia.
14: I Més per Mallorca denuncia la privatització de la costa i exigeix al govern que actuï davant l'ocupació il·legal de platges, un reclam que fan els ecosobiranistes després del vídeo difós per Menys Turisme, Més Vida, on assenyalaven el cas concret d'una cala d'Illetes, on l'hotel Gran Melià ha col·locat gandules i parasols damunt l'arena i l'entorn costaner. Enrique Mas, bon dia.
20: Bon dia. Hi ha casos similars a Santa Ponsa o la colònia de Sant Jordi, asseguren des de Més. Per això han anunciat que presentaran esmenes a la llei del litoral per revocar les autoritzacions de les empreses que s'excedeixen en l'ocupació permesa, així com per impedir noves autoritzacions. Reclamen, a més, sancions exemplars. Maria Ramon, diputada.
21: El que està passant a la costa de Mallorca no és casualitat. És la conseqüència d'un govern permissiu i que massa sovint avantposa els interessos privats perquè aquests s'apropiïn d'espais que són de tothom. Exigim més inspeccions, més controls i sancions exemplars contra qui ocupi il·legalment el domini públic.
14: A tot això, l'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord el mes de maig. Margalida Blanquer, bon dia.
22: Bon dia. De mitjana hi va haver 1.760.000 persones cada dia a l'arxipèlag, una xifra que supera en un 3,3% la mitjana de l'any anterior. El major registre fou d'1.860.000 persones, un 2% més, 36.000 persones més que el maig del 2025. En canvi, el dia que hi va haver menys persones a les illes, n'hi va haver 1.660.000. En aquest cas, també se supera les xifres de l'any passat en un 1,5%.
14: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís ha aprovat avui restriccions en l'ús d'aigua al municipi. Prohibirà regar gespes públiques i privades, netejar vehicles i embarcacions i demanarà als propietaris de pous que en redueixin un 10% les extraccions.
16: Ho fan atenent a la situació actual de les reserves hídriques a l'illa i no descarta haver d'endurir aquestes mesures si, com sembla, properament Menorca passa d'estar en prealerta per sequera a estar en alerta. Chiara Berini és la batlessa accidental de Sant Lluís.
23: Consideramos que es muy probable que se vaya a entrar en alerta al cabo de una semana. He preferido yo ser un poquito más prudente y esperar a poner las medidas. Si entramos en alerta, o sea que si entramos en alerta, volveré a convocar la comisión en una semana para poner medidas aún más duras.
14: Continua sense novetats la recerca de possibles supervivents de la pastera que va naufragar dilluns. Ahir, recordem-ho, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van poder rescatar 17 dels 30 tripulants. Es van recuperar també dos cadàvers.
16: L'operatiu es va iniciar quan es van albirar dos nàufrags a unes 8 milles al sud-est de l'illa de Cabrera. Avui, els equips de rescat continuen rastrejant la zona i ho pensen fer al llarg de tot el dia. Ho explica José Ramón Crespí, cap de Servei de Salvament Marítim a les Balears.
24: El dispositiu de la recerca avui continua. Tenim dues embarcacions a la zona. El buc de salvament marítim Marta Mata, de 40 metres d'altura, que té base normalment a Palma, i la salvament Libertas en base a Porta Portals. Estan realitzant una recerca avui de matí i avui a hora baixa seguirem amb la salvament Mimosa, que sortirà de Porta Colom.
16: Crespí assenyala que en el que duim d'any ja podrien haver rescatat unes 2.000 persones.
24: Nosaltres hem rescatat enguany ja 100 embarcacions, que aproximadament amb una mitjana de 15-20 persones en cada embarcació, pues estem xerrant de 2.000 persones aproximadament.
16: La darrera pastera que ha arribat a les illes fou interceptada ahir a la nit a unes 42 milles al sud de Mallorca i viatjaven 26 persones a bord.
13: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
14: Pugen les llistes d'espera per operar-se a les illes. En concret, el temps s'ha incrementat un 11%, superant els 107 dies de mitjana. Són dades de l'Ipsalud.
20: A dia 31 de juliol hi havia més de 17.000 persones esperant una operació. Són un 18% més que el mateix període de 2025. També creix significativament un 53% el nombre de persones que fa més de 6 mesos que esperen. Són 3.039 persones concretament. S'ha incrementat també la demora mitjana per a una primera consulta amb un especialista, en concret un 7,3% fins als 65 dies d'espera.
14: I encara en l'àmbit sanitari, entre 30 i 35 malalts esperen cada dia pendents d'ingrés a les urgències de Sant Llàtzer. Per això, el sindicat d'infermeres SATSE alerta de la pressió assistencial que pateixen les infermeres de les Balears aquest estiu i reclamen la implantació urgent d'un plus de difícil cobertura per Mallorca.
22: Asseguren que la saturació afecta hospitals d'atenció primària i el 061 i demanen que l'Itsalut reforci les plantilles. Víctor Zainos és el delegat del sindicat SATSE a l'hospital.
1: Tot el mes de juliol, principi de juliol, ha hagut una sobrecàrrega molt per damunt de la normal a urgències de Sant Llàtzer. Tenim més o manco un 30-35 pacients pendent d'ingrés pràcticament a diari. Això vol dir que costa molt que aquests malalts puguin a les plantes d'hospitalització.
22: Aquesta sobrecàrrega, diu Zainos, es tradueix en urgències col·lapsades, professionals esgotats i pacients esperant durant hores.
1: Sobretot això passa a les hores centrals del dia, no? Això durant les 3 i les 8 de l'hora baixa s'acumula molt de malalts i pendent d'ingressos, o sigui, pendent de malalts que pugin a la unitat d'hospitalització.
22: Des de l'Itsalut asseguren que la situació és de normalitat per l'època de l'any. El sindicat insisteix en habilitar un plus de difícil cobertura per Mallorca per poder treure i retenir professionals i garantir unes plantilles suficients durant tot l'any.
14: I el Consell de Mallorca té 82 nins i nines amb discapacitat intel·lectual en els primers 9 mesos del SAIDIC, un servei d'atenció domiciliària.
16: Un recurs que ofereix intervenció especialitzada i que es va posar en marxa l'octubre de 2025. El servei, gratuït i amb cobertura insular, disposa de 100 places i equips multidisciplinaris que intervenen directament als domicilis en coordinació amb els serveis socials, sanitaris i educatius amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i donar suport a les famílies. El president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ja avança que l'any que ve posaran en marxa un nou servei pels nins que necessiten més intensitat en el servei.
2: Derivado de este servicio, detectamos que determinados niños necesitaban una especial intensidad y por eso ya anunciamos que el año que viene pondremos en marcha un nuevo servicio para atender a estas familias cuyo hijo requiere un servicio temporal en sede residencial, consiguiendo además que las familias puedan disfrutar de un descanso.
14: Identificada la víctima de l'atropellament mortal a Maó que va succeir ahir de matinada a prop de l'aeroport. La víctima anava indocumentada i ahir se li va practicar l'autòpsia. Es tracta d'un home d'uns 20 anys de nacionalitat espanyola que no resideix de forma habitual a l'illa.
20: La investigació continua oberta. El jove estava estirat a terra enmig de la carretera quan el taxista, que diu que no el va veure, el va passar per damunt prop de la terminal i a una discoteca. Però la Policia Nacional investiga els motius pels quals la víctima va acabar allà i si existeix algun delicte previ com una baralla. Benito Nogales és cap de comunicació de la Policia Nacional de Maó.
5: Sigue todo con suma delicadeza porque se sigue investigando los hechos.
14: I de la crònica tribunals us destacam que l'Audiència Provincial absol l'acusat de violar la seva filla en entendre que el testimoni de la menor de 6 anys en el moment dels fets entre 2020 i el 2023 és contradictori.
22: La sala assenyala també el testimoni de la mare de la víctima i exparella de l'acusat que li havia volgut atribuir una dolència al genital de la menor que s'haurien produït a l'escola. La sentència exposa que la malaltia de transmissió sexual que pateix la nina no concorda amb els resultats del seu pare i de la seva parella actual que han donat negatiu. La fiscalia, recordant, sol·licitava una condemna d'enne de 12 anys de presó pel processat.
14: I de la crònica de successos us destacam que la policia local de Palma investiga dues persones per distribuir gas del riure a Platja de Palma.
22: Els agents han dut a terme en els darrers dies diverses intervencions contra el comerç ambulant no autoritzat d'oci nitrós. Els efectius policials han interceptat, volien dir, diversos venedors ambulants i han retirat del mercat il·legal recipients d'emmagatzematge, broquets, dispensadors i paquet de globus utilitzat per al subministrament d'aquesta substància.
14: El PSIP i l'Associació Memòria de Mallorca denuncien l'incompliment de la llei de memòria per part del govern de Marga Proens i reclamen accions reals com la inauguració oficial del Memorial de la Dignitat.
16: Els socialistes i els memorialistes qualifiquen d'hipocresia que Proens assisteixi a actes relacionats amb víctimes de la Guerra Civil, però vulgui derogar la llei de memòria. Asseguren que el Memorial de la Dignitat, un exemple de reparació a les víctimes, du paralitzat anys per mor del govern. Escoltam Omar Lamín, diputat socialista al Parlament.
4: Com el govern de Ciutat Balear, liderat pel Partit Popular i Marga Proens, mantenen tancat i abandonat un espai de memòria com és el Memorial de la Dignitat que tenim aquí a un metre, que ha d'acollir a les més de 200 persones víctimes de les cunetes, no? Víctimes del franquisme, que els feixistes assassinaren per les seves idees.
16: Des de Memòria de Mallorca asseguren que el govern sempre presenta excuses per no gestionar l'espai designat al cementeri de Palma per rendir homenatge a les víctimes de la repressió. A més, reclamen un acte d'estat i que es prenguin mesures reals. Maria Antònia Oliver, portaveu de Memòria de Mallorca.
7: Com és possible que se dediquin a fer actes i vulguin derogar una llei que precisament otorga drets a les víctimes, també a les bombardejos? Com és possible això? Nosaltres reivindicam aquest espai que se faci un acte consensuat amb les famílies de les víctimes, això sobretot, i que sigui un acte d'estat.
14: I després d'uns dies d'incertesa, les festes del rei en Jaume de Calvià es posen en marxa, ho han anunciat les colles de moros i cristians a les xarxes socials.
20: Han estat setmanes de reunions i tensions entre l'Ajuntament i les colles esperant un permís del govern que no arribava per poder utilitzar la pinada de Santa Ponsa per l'acampada, com s'ha fet els darrers 30 anys. Es tracta d'una situació inèdita que va fer que es plantassin. Sentim Biel Bibiloni, portaveu de les colles.
8: I molts varen decidir que o se fa escampament a la pinada o no participam. El lema era, si en pinada no hi desfilada. I com que molts varen plantar, en 4 dies comptats varen trobar la manera, l'Ajuntament, de readaptar escampament de la pinada. Quin ha estat el problema? Que era una feina que s'hauria de fet molt abans.
20: L'Ajuntament celebra l'autorització del govern i diu que ha estat complicat perquè s'ha hagut de refer el perímetre de protecció d'aquest espai. El batlle és Juan Antonio Amengual.
9: El que hem hagut de fer des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Calvià hem refet el mapa de protecció de l'espai d'una. I ens han donat, diguéssim, un ús, no pot ser per sempre, sinó un ús temporal, i per tant molt satisfet, i ara concentrats i preparats per preparar-se les millors festes.
14: I més de 600 convidats van assistir a nit al Palau de Marivent, a la tradicional recepció reial que els monarques ofereixen cada estiu a representants de la societat balear i que per segona ocasió va comptar amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia, juntament amb la reina emèrita.
16: En el que ha estat la primera imatge dels membres de la família real junts durant la seva estada a Mallorca, la recepció va estar encapçalada pels principals representants de les institucions a les illes, entre ells la presidenta del Congrés, Francina Armengol, la presidenta del govern, Margalida Proens, el president del Parlament, Gabriel Lesen, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, i el batle de Palma, Jaime Martínez. També van desfilar altres personalitats com Joan Oliver Fuster, medalla d'or de foment del turisme, Jordi Orrach, premi Ramon Llull, i l'actriu Laura Pons, entre molts altres.
14: I quan són les 2:27, moment d'inaugurar la informació esportiva.
20: En unes hores els campions d'Europa visitaran el Camp de Somos per disputar contra el Mallorca el trofeu Ciutat de Palma. El PSG de Luis Enrique arribarà sense els mundialistes que varen disputar els 8 de final, encara de vacances, però a l'illa arribaran futbolistes de talla mundial com el georgià Jabarovskelia o l'equatorià William Pacho. Per al Mallorca serà la presentació davant l'afició del nou tècnic, Luis García, que seurà per primera vegada a la banqueta de l'estadi mallorquinista. També dels 6 nous fitxatges, Arnau Tena, Sumaoro, Àlex Sala, Adri Fuentes, Arnau Puigmal i Antonio Roca. Un trofeu de Ciutat de Palma de primer nivell contra l'actual campió de la Champions, per al qual s'han exhaurit totes les entrades. Al Mallorca, Mohan Mojica encara no ha tornat a entrenar i de fet s'espera que el Colombia acabi trobant una opció per sortir del club. Ahir tampoc no es varen exercitar Bergstrom, Puigmal i Olaizola. En aquest darrer cas, tot sembla indicar que el central se'n va del club per jugar a l'Eldense, tot mentre està pendent encara que es tanqui l'operació de Samu Costa, l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita, el portuguès, és a Lisboa. L'equip de Cristiano Ronaldo està fent allà l'altra pretemporada. En tenis, Jaume Munar s'ha acomiadat de l'ATP 1000 de Montreal després de retirar-se abans de jugar a segona ronda contra el tenista belga Alexander Blok. El de Santanyí encara no ha aclarit el motiu de la seva retirada i han arrencat les regates a la Copa de Vela del Rei. Avui s'estrena la classe femenina amb la Women's Cup i segona jornada per a la resta d'embarcacions. Ahir l'Hispània del Rei Felip VI va aconseguir el primer lloc i de moment lidera la classe ORC0.
14: I avui a la cultura parlem de les novetats del cartell per les festes de Sant Agustí de Felanitx. L'Ax en Busto i Love of Lesbian, que sentiu de fons, són algunes de les noves incorporacions al cartell de les festes de Felanitx, que seran entre el 21 i el 31 d'agost, amb una combinació de música i tradició i amb actuacions com les de Celtas Cortos i M-Clan.
16: I diumenge 23 serà el dia del retorn de l'Ax en Busto, 20 anys després de la seva primera actuació, el 2006, en una vetllada en què també actuaran Fora de Sembrat, Romandre i DJ Trapella. El concert especial, el darrer ball de Love of Lesbian, amb el seu comiat de les verbenes, serà la seva única actuació a l'illa dimecres 26 d'agost.
14: I avui vespre Calvià rebrà la banda alemanya Kraftwerk, que visita l'illa per oferir el seu únic concert enguany a tot l'estat. Serà a les 2 del vespre al recinte del Mallorca Live Festival. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a partir de demà a les 7 i 25 minuts del dematí.
3: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.